0: with you.
1: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu.

0: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Soul sisters, let me hear.

Molt bon dia, què tal, com esteu, com estàs? Són les 8 del matí, comencem a aquesta hora. Nou torn de música a la sintonia de Ràdio Pineda. Comencem setmana i ja és el compte enrere, la setmana de l'inici de la Festa Major. Comencem amb The Second Voice, amb Let Me Be. I estigueu molt atents a tots els que heu anat participant en el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major. Ja hem tancat línies, avui ja no es pot participar, estem fent recompte de tots els missatges que han arribat aquest cap de setmana i a 9:45 del matí farem el sorteig en directe de la Mega Panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Tindrem els estudis de Ràdio Pineda, representants del comerç local, de gent de Pineda, i farem el sorteig en directe a 9:45 del matí. A més, també trucarem a la persona guanyadora, el número guanyador, el trucarem

dates més que us tenim preparades avui dilluns 24 d'agost. Com cada dia, un plaer acompanyar-te fins a la una del migdia. Salutacions, el meu nom és Olga Díguez. Deixem enrere un cap de setmana, però comencem també setmana intensa. Leire Martínez, Cabeza de Ratón.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

qüestions de la fira i recordar-vos que aquest proper dimecres 26 d'agost es farà la promoció 2x1 a les atraccions de la fira. Encara hi sou a temps de comprar la samarreta solidària de la Festa Major de Pineda, podeu anar a Can Comas. El preu és de 8 euros, tots els beneficis es destinen a l'Institut Goodman. I a més també animar-vos a visitar l'exposició dels 40 anys de la Tribala que trobareu a l'espai L'Aparador de Can Comas. Us conviden a descobrir i recórrer els 40 anys d'història amb molt material que trobareu exposat en aquest espai, a L'Aparador de Can Comas. Informació que també us ampliem al portal de Notícies de Pineda. Bé, a aquesta hora ens ve molt de gust recordar aquest èxit dels 80, Mi Commission.

0: l'energia positiva d'aquest estiu.
1: Dos quarts a nou del matí, ganes d'estiu, un estiu que mica en mica ja va fonent-se. Jordi Pérez, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Bé, estem a 24 d'agost, l'agost es va acabant, l'estiu en principi també, però encara queda, eh? Però el que ens preocupa aquesta setmana, Jordi, que comença la festa major, és el temps que tindrem. Quin titular podríem fer?
2: Doncs mirin, de tret d'avui dilluns, que avui es presenta bastant mogut a Catalunya, ara en parlarem perquè ja té que dir, doncs a partir de dimarts i fins diumenge, a priori, creiem que s'ha d'aguantar sense precipitacions aquí a l'Alt Maresme. Si no hi ha novetat d'última hora, amb el dia a dia, que els anirem explicant com va evolucionant la situació meteorològica, doncs en principi doncs no hauria de ploure. O sigui que, i a vegades he fet algun comentari, perquè clar, evident que ja m'ho pregunten, la gent va al carrer i costa de creure, però amb el mapes en mà sembla que ens salvaria la festa major aquesta setmana, insistim, tret d'avui dilluns, que sí que avui pot haver algun ruixat. O sigui, no sé si t'he dit el titular una mica, però en principi dona tranquil·litat, no sembla?
1: Dona tranquil·litat, sí, sí.
2: Doncs vinga, doncs entrem en matèria oients comentant doncs, aquest cap de setmana doncs, que per fi hem tingut aquesta calor moderada, divendres aquests núvols, alguns ruixats irregular aquí i allà, aquí es va aguantar, malgrat que en certs moments un cel amenaçador, vam notar la fresca divendres, dissabte, aquest dematí, en força nuvolat, semblava més tardorenc, perquè déu-n'hi-do la baixada de temperatures, van voltar cap als 21 graus, i aquests núvols, això, compactes, espessos, que bé, després a migdia es va obrir i va donar pas a una tarda assolellada, però si s'hi van fixar, ho comentàvem amb els banyistes, el dissabte mateix, aquest sol no era el sol cremador de l'estiu infernal que hem tingut, si s'hi van fixar, no, és el sol que és lo normal de l'estiu, i la calor també és normalíssima, amb 27 graus de màxima, això és les temperatures normals d'estiu, no l'infern que hem passat. I també ho podem traslladar arreu de Catalunya. A destacar, també, Olga i oients, aquests aiguats a Tarragona. Sempre la polèmica ja està servida. Si s'avisava, no s'avisava, si estava previst, no estava previst. Ja els hi garantitzo a tots els oients que això estava previst, que podia haver aiguats torrencials i podia acumular-se 50, 100 litres o més. Em sembla que vam fer un petit apunt. No ens vam poder estendre, però estava previst. Ara, si fallen avisos aquí i allà, això ja se'ns escapa, però... No, això no podem dir sorpreses, eh? Ja els hi llencem, perquè això els mapes ho preveien, que podia haver aiguats en aquell sector de Tarragona. Per sort, hi ha hagut incidències, però bé, podia haver sigut pitjor, insistim, perquè aquests aiguats de 100, 150, això és una barbaritat de litrades, eh? I bé, diumenge, doncs aquest dia també de sol, de calor d'estiu, ahir van pujar ja més les temperatures, en general 3, 4, 5 graus, en zones interiors, ja va tornar la calor, podem dir, apretada valent, ja una mica per sobre del que tocaria. Però aquí, bé, màximes que van voltar els 28 graus i també vam notar una mica sensació de xafogó. I bé, ara estem molt atents avui dilluns. Per què? Perquè hi ha aquesta borrasca anòmala, que els hi vam parlar la setmana passada, extremadament anòmala, ho hem de dir així, perquè les pressions que ha marcat atmosfèriques doncs, han estat de rècord a l'oest de Galícia, a l'oest de Portugal, el Centre Nacional d'Huracans l'ha anat seguint, però és que això tenia una borrasca de característiques subtropicals, podia haver evolucionat a un cicló tropical, fixin-se el que els estem dient, eh? No ha estat així, per poc, o sigui que aquesta borraca s'ha sustentat també amb anomalies positives a l'aire del mar cap a aquell sector de l'Atlàntic, i ara aquesta borrasca, molt activa, profunda, es va desplaçant, doncs sense desplaçar al llarg de les properes hores cap a Galícia, cap al Cantàbric i cap a les costes occidentals de França. És tan activa, porta bastant aire fred al seu voltant, en alçada, i també s'intensifica, això aquest és el principal factor, s'està intensificant molt els vents en altura, 9, 10, 11 mil metres d'alçada, un intens flux del sud-oest de Garbí que creua la vertical peninsular. Aquesta situació el que fan és que aquests vents tan forts en altura, juntament amb l'escalfor diurna, l'aportació marítima de vents de mar cap a terra, aquest Mediterrani tan càlid, l'aire fred en alçada, doncs dona unes condicions òptimes per favorir el creixement de nuvolades amb facilitat i amb formació de tempestes, com no pot ser d'una altra manera, quan es trobem en plena època estival i amb aquesta calor que fa acte de presència en aquesta època de l'any. amb aquest panorama descrit, doncs el que hem de pronosticar és que avui tindrem un dia variable de sol. Ara ja veuen que apareixen aquests núvols baixos, però a partir de mig matí, migdia, ja han de començar a créixer, doncs, nuvolades, facilitat, sobretot cap al nord peninsular, però sobretot al quadrant nord-est. Això seria l'interior de València, Aragó, Navarra, Pirineu, Prepirineu, també zones interiors de Catalunya, i començaran a sorgir, doncs, els primers ruixats i primeres tempestes, sempre amb desplaçament ràpid i avançant de sud-oest a nord-est. El màxim serà, l'esperem, cap a l'interior. Quan bufen aquests vents de garbí, la inestabilitat normalment queda del prelitoral cap a l'interior. Per tant, avui, tot l'interior de Catalunya, en un moment o un altre, durant avui dilluns, fins a la mitjanit, avui el pronòstic és fins a la mitjanit, hi ha risc de ruixats i tempestes. Es poden avançar, poden afectar zones costaneres? Sí, perquè la situació que veiem, doncs, és d'inestabilitat màxima, perquè les nuvolades, els ruixals, tempestes, poden sorgir fins i tot de dintre mar, poden resseguir la costa catalana, algunes tempestes que estiguin cap a la Catalunya central es poden desviar i avançar cap al prelitoral i avançar cap a la costa central catalana i fins i tot Costa Brava. O sigui que avui, dia d'observació, avui, insistim, les condicions d'inestabilitat són màximes. Hem mirat tot el potatge d'ingredients que tenim a l'olla i és que no veiem cap factor que digui, ostres, pot dificultar la inestabilitat. És que tots estan a l'olla per afavorir, doncs, el creixement de nuvolades amb gran facilitat, la formació de tempestes. Pràcticament en qüestió de mitja hora o una hora es pot formar una tempesta de 10 o 12 quilòmetres d'alçada i donar el xafa, i a més, el més advers que s'ha de seguir això amb atenció és que aquestes tempestes poden portar associat tot tipus de temps severs. Quan diem aquesta situació, què volem dir? Doncs que les tempestes poden portar, doncs, calamar-se pedra, la pedra pot superar els 3-4 centímetres, fortes ratxes de vent, xàfecs intensos i abundant activitat elèctrica. Insistim, a tot aquest condicionant de tipus de temps a ver, preferentment zones interiors, però, insistim, com que estem en risc, doncs també aquí a la costa atents al ruixat i a les tempestes. De ben segur, no cal dir-ho, ja els garantim que quan acabi la jornada, al final de la jornada, l'informatiu televisiu, veurem de ben segur algun disbarat a Catalunya i en altres indrets, doncs Aragó, també sud de França, tot aquest sector, veurem algun disbarat causat per les tempestes violentes. Tot plegat, amb temperatures sense gaires canvis aquí a la costa, màximes, doncs, 28 graus, certa sensació de xafogó, amb vents de conjunt fluixos, vents de migjorn, de mar cap a terra, la mar en conjunt estarà tranquil·la al marge d'aquesta situació d'inestabilitat. I aquest és el panorama. Per tant, molt pendents avui del cel i de les nuvolades i dels ruixats i les tempestes. Segurament que entre mig també veurem clarianes. Però vaja, avui un dia molt, molt inestable. Bé, de cara a demà dimarts en retira aquesta inestabilitat, la borrasca se'n va cap a França, l'aire fred en alçada clarament disminueix i torna a l'estabilitat. I això què vol dir? Doncs demà, que en principi tinguem un dia de sol, com si no hagués passat res, un dia de sol, quatre núvols prims i els vents de garbí que es poden reforçar una mica. Aquí a la costa central catalana, doncs el vent de garbí es deixarà sentir i algun cop poder superar, doncs, els 40 km per hora. Sobretot la costa del Maresme, la mar es pot agitar amb aquest vent reforçat de garbí. Temperatures, doncs, a l'interior amb certa tendència a l'ascens respecte avui, que avui baixen zones interiors, i aquí, doncs, sense gaire canvi, de nou entre 27-28, potser 29 graus. I bé, de cara a dimecres, dijous, divendres, doncs, mantenim l'estabilitat. Sembla que podien arribar de nou una bossa d'aire fred des de la zona de Groenlàndia, baixar l'altitud, situar-se al sud d'Irlanda, però un cop arribi en aquell sector es desvia cap a França i per això, doncs, podem quedar al marge, i si hi ha algun ruixat o tornada, doncs quedarien restringides cap al nord peninsular i l'àrea del Pirineu. Aquí a la costa, en principi, quedaríem al marge, amb sol, pot haver quatre núvols baixos, algun núvol mitjà, i en principi el dimecres els vents seran fluixos, la mar estarà tranquil·la, pot haver lleugera mar de fons, una mica en el bot de l'aigua, un atxa inferior al metre d'alçada, però bé, la mar tranquil·la, dimecres, dijous i divendres, i amb temperatura, doncs mirin, la calor que toca, podien dir per les dates, o sigui, farà calor, normal, o sigui, de nou, màximes 27-28, i mínimes que estarem per sobre clarament dels 20 graus, degut, doncs, aquest mar tan calent que tenim. En resum, oients, pendents del temps avui dilluns, una borrasca anòmala s'ha presentat a l'Atlàntic, a l'oest de Galícia i Portugal, transitarà al llarg d'avui dilluns cap a França. En el seu trànsit dona condicions molt favorables a la inestabilitat. Tots els ingredients a la inestabilitat estan a l'olla el ruixar, les tempestes seran protagonistes, i fixin-se el que diem, la dinàmica atmosfèrica, això que diem, aquesta paraula tan tècnica de meteorologia, quan entren tots els ingredients, les nuvolades els hi costa ben poc formar-se, anar evolucionant, i en època d'estiu, d'agost, doncs desemboquen en una situació de tempestes. Avui, insistim, els mapes de Centre Europa, que preveuen tempestes, anuncien doncs, que pot haver temps sever a tot el quadrant nord-est peninsular, insistim, de forma local, no són generals, però de forma local, tot el que és Aragó, Navarra, Catalunya i parts de França, avui estan amb avisos màxims, perquè les tempestes poden portar severitat amb tota l'adversitat que porten les tempestes associades, com pot ser la calamarsa pedra, llamps i trons, fortes ratxes de vent i aquests xàfecs intensos. Per tant, estarem molt atents a veure demà què ha donat de si. Esperem que no hi hagi cap disbarat, però vaja, avui temem que sí que n'hi haurà en alguns indrets, en forma de pedregades, ventades, ja m'entenen. I aquí, doncs, pendents, a veure si alguna tempesta acaba arribant, hi ha risc que pugui arribar algun xàfec, una tempesta, i fins a la mitjanit, no descartem que puguin arribar ruixats i tempestes. O sigui, que això de dia a la tarda ja s'ha acabat. No, fins a la mitjanit hi haurà inestabilitat acusada a Catalunya i poden presentar-se els ruixats i tempestes en qualsevol moment. De moment això és tot.
1: Molt bé, Jordi. Doncs mira, el que tingui que ploure que ho faci avui, sense fer mal, però ja aquests propers dies ens conformem amb calor moderada per gaudir de la festa major. Igualment, a 8:45 del matí aquests dies també anirem fent la previsió. Jordi, gràcies i que vagi molt bé. Bon dilluns i bona setmana.
2: Com sempre, sempre actualitzant a 8:45 del matí per actualitzar la situació meteorològica, no pot ser d'una altra manera.
1: Així ho farem.
2: Pots passar molt bon dilluns. Fins demà.
1: Bon dilluns. Ràdio Cat.

0: Valentina, porta'l UQL.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 9. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga, segons van decidir en Assemblea de Treballadors.

Recordem que la mesura s'allargarà fins al dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no faran hores extres. Això coincidirà amb la festa major. L'Ajuntament defensa que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou també algunes millores retributives. També assegura haver plantejat una proposta d'acord laboral pel període 2027-2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret. Asseguren que aquests nous projectes doncs serviran per trinxar el territori. Entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori han mostrat així el seu rebuig a aquestes iniciatives de la Generalitat. La promoció 2x1 a les atraccions de la Fira es farà aquest proper dimecres, 26 d'agost. Es farà, com diem, aquest proper dimecres, permetrà a les famílies gaudir de la festa major i de la fira a un preu més assequible. La comparsa La Tribala celebra els seus 40 anys d'història i ho fa amb una exposició a Can Comas. La podeu visitar a l'aparador. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una molt emblemàtica del carnaval pinedenc. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es faran a l'esplanada de l'aparcament de Can Xovet. Destaquen les actuacions de 31 FAM, però també Jorge Peñafiel, també les Caipirinhas, la senyora Rauxa o també Toni Aguilar i la banda Neon, entre d'altres. També actuarà DJ Trapella. Recordem també que s'habilita un servei de bus entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i Can Xauvet. I el Barça s'ha emportat la Quautel Cup, que ha portat el millor futbol base a Pineda aquest cap de setmana. Com diem, el Barça va guanyar el Betis per 3-1. I, per tant, les tres primeres posicions van quedar justament pel Barça, pel Betis i per la Quautel, que va aconseguir ser tercer en aquesta competició. Temps variable avui dilluns, amb risc de pluges que poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a l'interior, però també a les zones costaneres. En canvi, a partir de demà dimarts, se'n retira la inestabilitat i s'imposarà el bon temps. Sembla que el bon temps es pot allargar tota la setmana. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: dos quarts a 10 del matí, matí del dilluns, 24 d'agost. Comencem setmana els dilluns, estem una mica dormits, però avui tenim aquest incentiu dels sorteig de la Mega Panera de la Festa Major, que sortegem ja a aquesta hora del matí. Sabeu que aquests dies us hem estat demanant que feliciteu la Festa Major qui vosaltres vulgueu, trucant a la ràdio o enviant un missatge de veu al WhatsApp de la ràdio. Doncs bé, ens acompanya l'Eva Rite, dinamitzadora del comerç local. Bon dia, Eva.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt emocionada. Quines ganes, no?
0: Moltes ganes. Mira, al final hem estat ja fent un recompte, que cap de setmana també hem recollit més participació de dissabte tarda i tot el diumenge han anat arribant missatges de veu. Aquest dematí els hem anat apuntant tots, ja ho tenim. Tothom està en el sac, tothom està a la llista, tothom està apuntat. I al final, Eva, quanta gent ens ha participat?
1: Doncs tenim 139 participants, 139 persones que han volgut doncs felicitar-nos a tots la Festa Major.
0: Doncs no sé què fer primer, o el sorteig o preguntar-te una mica per la valoració, no? Pel que significa per gent de Pineda el sorteig de la Mega Panera de la Festa Major i aquest esforç, no?, de les botigues associades que han cedit regals per poder tenir aquesta Mega Panera valorada en 3.000 euros.
1: Doncs la valoració és bona, la valoració és meravellosa, no? Perquè al final, doncs, una mica el que dèiem quan us la vam presentar, desvirtualitzar una mica tot això dels sortejos i fer que la gent s'impliqui, hagi de trucar, hagi de felicitar els veïns, és una mica més agraït també, no? Que les butlletes i l'Instagram, que ara tots els sortejos són per xarxes socials, doncs creiem que és una campanya molt bonica, doncs perquè sentim la veu dels nostres veïns.
0: Exacte, aquest és l'incentiu, no? Posar cara també i posar en valor tota la tasca que fa el comerç local, sobretot en campanyes tan especials com la Festa Major, al igual que altres campanyes de l'any, i també premiar la fidelitat dels oients que ens escolten durant tot l'any, i per això doncs vam decidir que la gent participés trucant a la ràdio, felicitant amb la pròpia veu la Festa Major i enviant aquests missatges de WhatsApp. Jo no li donaria més voltes, tenim a tothom pendent d'aquest sorteig, per tant hem anat amb una aplicació que ens genera un número aleatori, li hem posat que ens busqui un número de l'1 al 139, que són els 139 participants, i en el moment que tu vulguis, Eva, li pots donar el clic on posa generar números i el número que ens generi serà la persona guanyadora de la Mega Panera de la Festa Major. Fem un compte enrere o què?
2: Vinga,
0: va, de 3, 3, 2, 1. Vinga.
1: 3, 2, 1...
0: Ja. Ja l'està buscant. Mira, ja el tenim. Quin número, Eva?
1: Ai, el 137, la persona que ha enviat un missatge o ha trucat en el número 137, és la nostra guanyadora.
0: Busca l'Eva, busca el que ho tenim per aquí.
1: Vinga, ja la tenim. Doncs yes. És la Mireia Van Riet.
0: L'hem de trucar, ara la trucarem. Mireia Van Riet. Anem a buscar, és un missatge de WhatsApp. Ara l'hem de buscar.

0: Eva, mentre el busquem, ens portarà una estona, eh? Sí. Expliquem una mica què és el que hi ha en aquesta mega panera. Així, una mica grosso modo.
1: Una mica grosso modo, doncs el primer de tot és agrair als nostres associats i associades que sempre estan a punt, sempre estan amunt sí, no? Preparats per tot el que els hi proposem i per col·laborar amb els nostres compradors i compradores, i estan sempre, doncs això, motivadíssims. Som-hi. Tenim un blanquejament dental valorat en més de 400 euros, espatlla ibèrica, pernil, 4 ulleres de sol, tenim classes de ioga, classes de tai chi, massatges, fins i tot una teràpia. Què més tenim? Tenim sacs d'alimentació per gossos, per gats. És que no acabaríem. Tenim 49 regals, tenim menús, tenim preparats per fer paelles de marisc a casa amb els companys i amics. Tenim un munt de coses, doncs, perquè pugueu celebrar aquesta festa major amb tota la gent que us envolta, la Mireia, perquè pugui celebrar la Mireia amb tota la gent que l'envolta, i doncs col·laborar amb el nostre comerç i els nostres serveis i la gent que ens anima i ens ajuda, i tots aquests que sempre aixequen persiana.
0: Doncs tot això, tots aquests regals, 50 establiments que han cedit regals, de gent de Pineda, moltíssimes gràcies una vegada més per haver col·laborat en els sorteig de la mega panera de la Festa Major. Estem intentant localitzar la Mireia Van Riet, que és la guanyadora, no la trobem, per tant, i ho intentarem. Intentarem localitzar-la al llarg d'aquest matí. En el moment en què la trobem, la passarem en directe, li donarem la bona notícia, si és que algú ja no li xiva, algú que ens escolti, que la conegui, que li diguin, connecta el mòbil, Mireia, que t'estem trucant. Mireia Van Riet, si la coneixeu, dieu-li que connecti el mòbil, que l'hem de trucar i li hem d'explicar com aconseguir el premi. També donar les gràcies a tothom, Eva, que ens ha trucat, ens ha participat per un motiu tan bonic com és felicitar la Festa Major, no?
1: Doncs sí, gràcies als nostres establiments, a la gent participant, a tota la gent que dia rere dia doncs, forma part del nostre poble i forma part del nostre comerç i del dia a dia de Pineda. Que al final Pineda no és només un dia i no és només la Festa Major, en aquest cas sí, i estem molt a tope amb la Festa Major, però és cada dia, i gràcies a tots els que hi compleu i sou, és bonica.
0: Perquè suposo que es nota, no? Alguns establiments sí que notaran que ara per la Festa Major tothom s'està preparant, no? Sobretot, no sé, m'imagino perruqueries, no? Centres d'estètica, restaurants, alimentació...
1: Home, sí, la Festa Major és un motiu, no? És un motiu, doncs, de celebració i de sortir i de posar-se guapo, de comprar, d'anar amb la canalla pel carrer, d'anar a dinar, a sopar, el que faci falta, i per tant es nota el moviment, es nota les ganes de la gent de la festa, de celebrar i de viure una mica aquesta vida de carrer que ens agrada a totes i a tots. Estem intentant localitzar la Mireia, a veure si ho aconseguim, però em sembla que...
0: No la trobem, ens surt la bústia de veu, volem parlar amb ella personalment, per tant ho intentarem. Eva, moltíssimes gràcies per haver col·laborat també, no? Les botigues associades al comerç local. Jo crec que això dona també molta alegria, no? Sí. El fet de participar, de dir, ostres, una mega panera d'aquest tipus, amb moltíssims regals, valorada en 3.000 euros i que s'emporta un sol guanyador o guanyadora, això motiva molt també a tothom, no?
1: Home, és un gran premi, no? Jo, a tothom, la gent preguntava, no? Però tot s'ho endú una persona? Sí, tot s'ho endú una persona. Ostres, és molta cosa. Doncs sí, has de fer espai a casa, Mireia, esperem que en tinguis, perquè realment t'endús un munt de regals i és espectacular, sí.
0: Doncs va, ho deixem aquí. Recordar que la Mireia Van Riet Miranda de Pineda s'emporta aquesta mega panera de la Festa Major. Moltíssimes gràcies a tothom per haver participat. Bona Festa Major, Ràdio Pineda. També estarem aquests dies intentant traslladar, doncs, tot l'esperit de les activitats, les entitats que organitzen bona part de totes aquestes activitats, amb l'Ajuntament, òbviament, i també, doncs, en farem un repàs molt exhaustiu. Ja ho fem aquests dies amb entrevistes i també els butlletins informatius i els dies preparats de la Festa Major, que que també hi serem el dia del pregó. Ens podreu seguir per Instagram, perquè també estarem al pregó de la Festa Major de Pineda, i durant els dies de festes, doncs, òbviament, també anirem a cobrir tots aquests actes. Eva, que vagi molt bé. Moltes gràcies i bona Festa Major, i gràcies de nou a les botigues de gent de Pineda.
1: Moltes gràcies a tothom i molt bona Festa Major. Ens veiem per Pineda.
0: Al llarg del matí intentarem localitzar la Mireia, la passarem en directe.

0: Són les 10. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga, segons van decidir en Assemblea de Treballadors. Recordem que la mesura s'allargarà fins al dimecres i durant els dies de Festa Major han anunciat que no faran hores extres. Això coincidirà amb la Festa Major. L'Ajuntament defensa que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou també algunes millores retributives. També assegura haver plantejat una proposta d'acord laboral pel període 2027-2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret. Asseguren que aquests nous projectes doncs serviran per trinxar el territori. Entitats ecologistes i plataformes

0: Defensa del Territori han mostrat així el seu rebuig a aquestes iniciatives de la Generalitat. La promoció 2x1 a les atraccions de la Fira es farà aquest proper dimecres, 26 d'agost. Es farà, com diem, aquest proper dimecres, permetrà a les famílies gaudir de la Festa Major i de la Fira a un preu més assequible. La comparsa La Tribala celebra els seus 40 anys d'història i ho fa amb una exposició a Can Comas. La podeu visitar a l'aparador. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una molt emblemàtica del Carnaval pinedenc. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es faran a l'esplanada de l'aparcament de Can Xovet. Destaquen les actuacions de 31 FAM, però també Jorge Peñafiel, també les Caipirinhas, la senyora Rauxa o també Toni Aguilar i la banda Neon, entre d'altres. També actuarà DJ Trapella. Recordem també que s'habilita un servei de bus entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i Can Xauvet. I el Barça s'ha emportat la Quautel Cup, que ha portat el millor futbol base a Pineda aquest cap de setmana. Com diem, el Barça va guanyar el Betis per 3-1. I, per tant, les tres primeres posicions van quedar justament pel Barça, pel Betis i per la Quautel, que va aconseguir ser tercer en aquesta competició. Temps variable avui dilluns, amb risc de pluges que poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a l'interior, però també a les zones costaneres. En canvi, a partir de demà dimarts, se'n retira la inestabilitat i s'imposarà el bon temps. Sembla que el bon temps es pot allargar tota la setmana. És tot, més informació d'aquí una hora.
1: Gràcies, Pep. I tornem després a la informació a punt, nou bloc de música aquí a Ràdio Pineda. Bé, aquest matí fa qüestió de mitja hora hem sortejat ja la mega panera de la Festa Major. Estem intentant localitzar la guanyadora, la Mireia Van Riet, que no hi ha manera de localitzar-la. Ens surt la bústia de veu. O sigui que si algú la coneix, que l'avisi, que l'estem trucant, que ens truqui, que li volem donar aquesta bona notícia. Hem de contactar amb ella també per explicar-li com anar a recollir aquesta mega panera de Festa Major, la Mireia Van Riet. En el moment en què contacti amb nosaltres, us la passarem també en directe i intentarem també parlar amb ella. Per tant, doncs ja tenim el sorteig fet. Una vegada més, gràcies a tots i totes que heu participat. I de moment seguim amb bona música i amb els colors de l'estiu que pinten molt bé a Ràdio Pineda.

Aquí seguim acompanyant-te amb bona música, amb Rosalía, Dios es un stalker. Des de Ràdio Pineda, acompanyant-te al matí d'avui dilluns, en què ja hem sortejat la mega banera de la Festa Major i no hi ha manera de localitzar la guanyadora, ho estem intentant. En el moment en què parlem amb ella, la passarem també.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 11. Notícies.
1: Des d'avui fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga, segons van decidir en Assemblea de Treballadors. Recordem que la mesura s'allargarà fins al dimecres i durant els dies de Festa Major han anunciat que no faran hores extres. Això coincidirà amb la Festa Major. L'Ajuntament defensa que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou també algunes millores retributives. També assegura haver plantejat una proposta d'acord laboral pel període 2027-2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret. Asseguren que aquests nous projectes doncs serviran per trinxar el territori. Entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori han mostrat així el seu rebuig a aquestes iniciatives de la Generalitat. La promoció 2x1 a les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres, 26 d'agost. Es farà, com diem, aquest proper dimecres, permetrà a les famílies gaudir de la Festa Major i de la fira a un preu més assequible. La comparsa La Tribala celebra els seus 40 anys d'història i ho fa amb una exposició a Can Comas. La podeu visitar a l'aparador. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una molt emblemàtica del carrer.

Nadal pinedenc. I Pineda es prepara també per tres grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es faran a l'esplanada de l'aparcament de Can Xubet. Destaquen les actuacions de 31 FAM, però també Jorge Peñafiel, també les Caipirinhas, la senyora Rauxa o també Toni Aguilar i la banda Neon, entre d'altres. També actuarà DJ Trapella. Recordem també que s'habilita un servei de bus entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i Can Xauvet. I el Barça s'ha emportat la Quautel Cup, que ha portat el millor futbol base a Pineda aquest cap de setmana. Com diem, el Barça va guanyar el Betis per 3-1. I, per tant, les tres primeres posicions van quedar justament pel Barça, pel Betis i per la Quautel, que va aconseguir ser tercer en aquesta competició. Temps variable avui dilluns, amb risc de pluges que poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a l'interior, però també a les zones costaneres. En canvi, a partir de demà dimarts, se'n retira la inestabilitat i s'imposarà el bon temps. Sembla que el bon temps es pot allargar tota la setmana. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: és el nou èxit d'Anna Mena, que ens deixa 11:45 del matí.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: I també l'omplim de bona música amb Sia i de seguida també la Ludwig Band.

0: ara que s'acosta la Festa Major de Pineda, aquest homenatge també als tècnics de so i a tots els tècnics en general i tota la gent que no veiem, que fan possible, doncs això, orquestres, espectacles, bé, moltíssimes coses que requereix d'un aparell tècnic brutal perquè tot surti perfecte, per exemple, doncs en nits de Festa Major. És aquest homenatge de la Ludwig Band amb Xavier, el tècnic de so, i a aquesta hora del matí, quan són ja gairebé 11:45, per fi hem localitzat la guanyadora de la mega panera de la Festa Major. Bé, recordem que 10:45 del matí hem sortejat en directe aquesta mega panera valorada en 3.000 euros amb gent de Pineda. La Mireia Van Riet ha estat la guanyadora. L'hem trucat a aquella hora, 10:45 del matí, no l'hem localitzat. Portem tot el matí trucant-la i finalment es manifesta. Mireia, bon dia, felicitats.
1: Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
0: Ai, que ens ha costat trobar-te, Mireia.
1: Perdoneu.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Què se sent en guanyar una mega panera carregada de regals i valorada en 3.000 euros?
1: No m'ho esperava gens, però ho gaudiré moltíssim, segur.
0: Sí, no? Escolta, com va anar això? Perquè ens vas enviar un missatge de veu felicitant la Festa Major i, a més, mira, si vols, el tinc per aquí que el podem tornar a sentir. Vols que el sentim?
1: Perfecte, sí,
0: mira,
1: tant.
0: La Mireia felicitava la Festa Major i participava amb aquest missatge.
2: Bona tarda, molt bona Festa Major.
0: Ara ho pots fer en directe, si vols, Mireia.
1: Molt bona Festa Major a tothom.
0: Molt bé, Mireia, escolta, moltíssimes felicitats. Ets l'enveja del poble i de comarca, perquè també ens ha trucat gent dels pobles veïns que s'han anat assabentant d'aquest sorteig, han aprofitat també per felicitar la Festa Major. Ja dic, no sé, és que no sé què et passa pel cap, Mireia.
1: És que ara no sé ni què hi ha a la panera, però és que ja et dic, segur que m'encantarà tot el que hi hagi.
0: Hi ha de tot, hi ha moltíssims regals. Mira, hi ha pernils, tens vals de descompte en botigues del comerç local, tens regals d'alimentació, de cosmètica, un blanquejament dental, estic dient de memòria, però hi ha molts més regals que segurament aprofitaràs i que tots són per tu.
1: Superguai, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, Mireia, moltíssimes gràcies per haver participat. Felicitats per aquest regal, regalàs. Gent de Pineda contactarà amb tu aquest matí, t'explicaran també com recollir tots aquests premis, que volem foto, Mireia?
1: I tant.
0: Volem foto. Escolta, com tens previst celebrar la Festa Major?
1: Doncs tinc moltes ganes d'anar a veure a les barraques, la veritat. Participaré també al Correbars, un voltetes a la fira i poc més.
0: Home, Déu-n'hi-do, poc més, ja et donarà la vida, no?
1: Sí.
0: Escolta, Mireia, podem explicar l'anècdota d'aquest matí?
1: No
0: l'expliquem. Molt bé, Mireia, doncs que... Mira, el que passa a la ràdio es queda a la ràdio, en aquest cas.
1: Perfecte.
0: Molt bé, Mireia, no pengis, que ara t'expliquem com va això. Felicitats.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bona Festa Major, Mireia.
1: Igualment.
0: Per fi hem localitzat a la Mireia, que s'emporta aquesta mega panera de Festa Major l'any que ve, si Déu vol, i tornarem amb una panera igual, o si podem millorar-la, també ho farem, Gràcies a les botigues associades al comerç local, a gent de Pineda que han cedit tots aquests regals i que una vegada més també des de Ràdio Pineda volem d'alguna manera premiar la fidelitat dels oients, per això us demanàvem aquests missatges de veu i algunes trucades a passar-les en directe, també perquè teníem moltes ganes de sentir-vos. Bé, i el comerç local, per incentivar també que us quedeu aquí a fer les compres amb gent de Pineda, botigues associades que ens coneixen, ens poden tractar d'una forma molt propera, saben molt bé el que volem, ens coneixen molt bé i, per tant, des d'aquí també aquesta aposta per comprar aquí al nostre municipi.

A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental.

0: Són les 12. Notícies.
1: Des d'avui fins dimecres, la brigada municipal fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no fan hores extres. De la seva banda, recordem que el govern municipal ha expressat en comunicats recents que respecta als motius de la vaga, però diu també que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou increments i també altres millores per a tots els treballadors i també una proposta d'acord laboral del 2027 fins al 2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret de Mar. Ha criticat la decisió de la Generalitat d'impulsar aquest nou estudi informatiu per ampliar l'autopista. Un multireincident agredeix un home de 74 anys a Calella. Li ha trencat el nas i, a més, dues costelles. Tot plegat va passar a Calella. Segons ha explicat la família de la víctima a Ràdio Calella, l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local i Mossos d'Esquadra perquè acumula diversos incidents. Tot plegat va passar quan la víctima, que sembla que és veí de Poblenou, es dirigia a casa seva. Va decidir seure's en un banc i allà va rebre aquesta agressió d'aquesta persona. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar aquesta agressió i ara s'ha fet denúncia. Mentrestant, s'ha detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. Així ho ha fet saber la policia local de Malgrat. S'ha comprovat que havia forçat el calaix d'un escriptori per robar 200 euros i també un telèfon mòbil. I mentrestant, Lloret de Mar ha multat una vintena de comerços per incomplir la normativa d'exposició de productes. Les sancions responen a diferents incompliments de diversos tipus de negocis. Tornant a Pineda, avui destaquem la Tribala, que celebra els seus 40 anys.

0: ho ha fet, doncs, mantenint viu l'esperit del Carnaval La Pineda i amb una exposició que podeu veure al pati de Can Comas. La presidenta de la comparsa, la Patrícia, ha explicat que l'exposició mostra l'evolució d'aquesta entitat des dels seus inicis. Ha explicat justament que el nom es deu a que els pioners van ser veïns de la Tribala i també hem parlat amb ells. Podeu escoltar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. I el Barça s'ha proclamat campió de l'Aqua Hotel Cup disputada el cap de setmana a Pineda. S'ha imposat en un torneig que ha reunit els millors equips del futbol base estatal. La competició s'ha fet, com diem, a Pineda i ha aplegat a bons equips com el Barça, el Betis, també l'Aqua Hotel, però també el Girona o el Cornellà, entre d'altres. Com diem, el Barça s'ha emportat la Copa. La promoció 2x1 de les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres. Es farà, com diem, dimecres i permetrà a les famílies de gaudir de la fira a un preu molt més assequible. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es fa una vegada més a Can Xauvet. Mireia Van Riet és la guanyadora de la Mega Panera de la Festa Major. Avui, gent de Pineda i Ràdio Pineda hem fet aquesta rifa d'aquest sorteig en directe, una panera valorada en 3.000 euros. Doncs bé, la guanyadora ha estat la pinedenca Mireia Van Riet Miranda. Va enviar un missatge a Ràdio Pineda. Avui, doncs, podeu veure també aquesta notícia a radiopineda.cat. I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a diverses comarques catalanes. I en el cas del Maresme, hi ha també un risc moderat justament d'aquestes pluges que poden tornar a sovintejar aquestes properes hores. Es demana molta atenció. Unes nuvolades que han d'anar guanyant terreny, donar, com diem, ruixats o tempestes, tempestes que poden tornar a afectar la zona costanera. I, en canvi, demà dimarts es retira la inestabilitat. Sembla que ens esperen bons dies durant aquesta darrera setmana d'agost, la setmana de la Festa Major de Pineda. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.
1: Gràcies, Pep. Seguim amb Malú. Es diu Primer Amor.

Així sona el nou èxit de Mama Duixa, la millor gent del planeta, que també fem sonar per tu avui dilluns 24 d'agost. Estàs en bona sintonia, en bona companyia, junts compartim els colors de l'estiu des d'aquí, des de Ràdio Pineda. L'actualitat amb cançons d'èxit, sonant ja Cristina Aguilera amb Jenny in the Bottle, també a punt Bruno Mars, i a més, no et perdis Aina Machuca, The Weeknd, Talking Heads i molts més.

0: Cançons com aquesta ens posen les piles, recordant els Talking Heads i el Wild Wild Life.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Dos quarts i mig d'una del migdia, així sona l'última de Gracie Abrams. Es diu Hit the Wall.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia positiva.

Anna Mena, que Aitana, que tampoc ens falla avui amb aquesta superestrella. Amb Aitana acabo aquest torn de música que hem començat junts des de les 8 del matí, avui dilluns 24 d'agost. És tot per part meva, que acabis de passar un bon dilluns. Demà ens tornem a escoltar, si tu vols, a partir de les 8 del matí aquí a Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-me un matí més. El meu nom és Olga Digué. Ara a la 1 arriba l'informatiu del migdia, també amb la previsió del temps amb Jordi Pérez. Fins demà, que vagi bé.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: No matter what. No matter what.

Preservem el Maresme no vol sentir a parlar de l'ampliació de la C-32 fins a Lloret de Mar. L'oposició als nous projectes del nord del Maresme torna a guanyar força. Entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori mostren el seu rebuig a aquestes iniciatives. Preservem el Maresme critica la decisió de la Generalitat d'impulsar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per connectar el Maresme amb la selva. En recorden que els tribunals ja van aturar anteriorment aquests projectes de perllongació de la C-32 de Blanes i fins a Lloret de Mar. Ara lamenta que la proposta torni a estar damunt de la taula. A més, les entitats alerten que aquests nous accessos previstos a la C-32, per exemple, a Calella, o l'ampliació del de Pineda, poden comportar un augment de la pressió urbanística i turística sobre el territori. Temen que aquestes actuacions facilitin nous desenvolupaments urbanístics. Per exemple, diuen encarint l'habitatge o incrementant la pressió sobre els espais naturals i sobre els espais agrícoles. Davant d'aquestes previsions dels estudis, diuen que no descarten noves mobilitzacions, asseguren que cal reforçar el transport públic, preservar els espais naturals i diu que les administracions només pensen en fer noves infraestructures. Des d'avui fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament han mantingut aquesta convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no faran hores extres. Tot això, com diem, coincidirà amb aquesta setmana de la festa major. Recordem que els treballadors de la brigada demanen una sèrie de millores laborals o salarials i l'equip de govern diu que no vol negociar amb una vaga en marxa. També defensa que ha fet propostes de millora que vol negociar, però sense aquesta pressió. Per cert que avui, membres de la brigada municipal han fet un acte de protesta amb una manifestació per alguns carrers del centre de Pineda. Els representants dels treballadors diuen que volen que es respecti el dret a vaga i, malgrat això, han assegurat que no volen perjudicar la ciutadania i han demanat comprensió als veïns. De la seva banda, el govern municipal, recordem que ha expressat en comunicats recents que respecta la vaga, però diuen també que han presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou algunes millores. També una proposta d'acord entre 2027 i 2032 que conté fins a una quinzena

0: de millores, com diem, per tota la plantilla. Partits de l'oposició han expressat també a les xarxes socials desig que les negociacions puguin tirar endavant i permetin, diuen, trobar una solució a aquest conflicte que s'ha generat, com diem, a Pineda. Passem a altres qüestions. Un multireincident ha agredit un home de 74 anys a Calilla. Li ha trencat el nas i també dues costelles. Un home de 74 anys va ser agredit concretament el 6 d'agost, ara s'ha fet públic, a primera hora del matí. Segons s'ha sabut, la família de la víctima ha explicat a Ràdio Calella que l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local de Calella i també els Mossos d'Esquadra. Tot plegat va passar al matí quan es dirigia cap a casa del seu fill. Va asseure's en un banc per fer temps i, segons explicat, de manera sobtada, l'agressor se li va tirar a sobre i va començar a colpejar-lo. En aquest moment, doncs, va patir aquesta agressió. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar l'agressió i ara s'ha fet denúncia a la policia. Com diem, el perjudicat, un home de 74 anys, que ha patit, doncs, diverses fissures, i segons publica avui Ràdio Calella, l'agressor seria una persona multireincident conegut per la policia, que té 40 anys. També de l'àmbit de successos destaquem que s'ha detingut un menor d'edat per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. Així ho ha fet saber avui la policia local de Malgrat de Mar. Els agents han explicat que han robat a aquesta persona 200 euros i un telèfon mòbil de la recepcionista. Com diem, la policia local va localitzar aquest grup de 6 joves, tots ells menors d'edat, que havien entrat a robar a l'hotel. I van trobar la cartera i també el mòbil que havia robat. A més, un dels menors va ser detingut, l'altre va ser identificat per ser presumpte coautor d'aquests fets. I a més, els ha denunciat perquè al damunt hi portaven drogues. Segons l'Ajuntament, tots aquests menors identificats són de la població de Ripollet. I mentrestant, Lloret de Mar ha multat fins a una vintena de comerços per incomplir la normativa d'exposició de productes. Aquestes sancions responen a diferents incompliments, entre els quals exposició d'articles amb missatges considerats com a ofensius o col·locar productes fora dels límits autoritzats. Bé, tornem a casa nostra, parlem de la Tribala, que ha celebrat 40 anys mantenint l'esperit del Carnaval a Pineda. La presidenta de l'entitat, la Patrícia, ha explicat que l'exposició que es pot veure a l'aparador de Can Comas és l'evolució de l'entitat des de l'any 1986 fins a l'actualitat. Ha explicat que hi ha molts elements significatius i és una exposició molt curiosa la que podeu veure aquests dies a Pineda.
1: Sí que és veritat que no hem pogut posar totes les disfresses perquè no, per espai doncs no hi cabien, però cadascuna té un element. Si no és la disfressa completa, doncs una fotografia o un element de la carrossa o de la disfressa. Sí, l'evolució es veu molt. De fet, des del primer any, no, del 1986, que començava en el que tu dius, doncs una colla de veïns, amics del carrer Tribala, ara que som tots una colla ben grossa i hi ha gent que és de Pineda, com de Palafolls, de Calella.
0: Doncs durant aquests 40 anys han mantingut la seva forma de treballar i de viure el Carnaval, disfresses i carrosses que fan íntegrament les persones d'aquesta entitat. Hem parlat també amb alguns fundadors. Podeu escoltar avui l'entrevista a radiopineda.cat. Han recordat, doncs, les seves llargues nits cosint disfresses, buscant material a Barcelona i buscant, doncs, allà on podien els locals per emmagatzemar tot el material.
2: Una activitat de festa major al carrer. Tot, diguem, que la majoria de gent de la Tribala i que tot l'ús de la festa major. I llavors Carnaval va venir a darrere d'això. I de mica en mica, llavors sí que s'ha anat complicant la cosa, que si sí, hem de fer més...
3: Gent que no era de la comparsa i anava a cosir.
2: Era la família d'algú que es va fer.
4: Sí, no? I tant, i tant. De tallar, d'emprovar, de fer barrets, de donar coses a fer...
0: Actualment tota una referència en el món del Carnaval, i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat la història de la Tribala.
5: Des del primer traje, que devia tenir la seva dificultat, no? Fins al d'aquest any, doncs podem veure també aquesta evolució, no? A nivell també tecnològic, de nous teixits, de noves maneres, no? I bé, doncs una celebració que compartim amb tota la comparsa, i torno a insistir que no us ho podeu perdre, que val molt la pena, que bé, aquí a la parada de Can Comas doncs acull aquesta exposició i que és molt recomanable.
0: Doncs ja ho sabeu, és de fet el primer acte de Festa Major de Pineda. I avui també parlem del Barça, que s'ha proclamat campió de la Coutel Cup de Pineda. Aquest cap de setmana s'ha imposat al Betis. La competició ha convertit Pineda en l'epicentre del futbol formatiu durant 3 dies. I el Barça ha acabat alçant aquest trofeu. Al segon lloc, el Betis, i l'equip anfitrió, la Coutel, ha completat una destacada participació, perquè han sigut tercers. La classificació, per tant, ha acabat d'aquesta manera. El Barça primer, guanyador de la Copa, seguit del Betis, la Coutel, l'Atlètic Club, que ha acabat quart, el Villarreal, el Cornellà, el Girona i el Damm. La Coutel Futbol Club ha tornat a consolidar-se com una de les cites de referència del futbol base. Ha reunit a Pineda joves talents de clubs històrics que han pogut fer doncs aquesta competició. Ha tingut també molt d'èxit. Molt d'èxit de públic, igual que l'èxit de públic que tindrà la promoció 2x1 de les atraccions de la fira, que es farà aquest proper dimecres. Recordem que s'ha parlat també doncs, d'aquest preu més assequible aquest dimecres, i també hi haurà fira inclusiva, sense estímuls sonors ni visuals, pensades especialment per a persones amb sensibilitat sensorial. Es faran aquest dissabte i també el 26 d'agost doncs, a la tarda. Mentrestant, Pineda es prepara per tres grans nits de concerts i DJs de la Festa Jove. Es farà a Can Chauvet. La programació començarà el dijous 27 d'agost amb l'actuació de 31 FAM i també Jorge Peña Fiel, però hi haurà altres actuacions durant durant la Festa Major, com ara les Caipirinhas, la senyora Rauxa, també Toni Aguilar, la Banda Neon i DJ Trapella. Aquests dies us en parlarem, lògicament, a Ràdio Pineda. I avui també us expliquem que Gent de Pineda i Ràdio Pineda ha fet aquest matí el sorteig en directe de la mega panera de la Festa Major. Recordem, valorada en 3.000 euros. La guanyadora ha estat la pinedenca Mireia Van Riet Miranda, que va enviar un missatge a Ràdio Pineda.
6: Hola, bon dia, moltíssimes gràcies. Molt bé, molt contenta. No m'ho esperava gens, però ho gaudiré moltíssim, segur. Segur que m'encantarà tot el que hi hagi. Superguai, moltíssimes gràcies.
0: La Eva Rite és la dinamitzadora de Gent de Pineda i ha fet una valoració positiva d'aquesta campanya.
7: La valoració és meravellosa, no? Perquè al final, doncs, una mica el que dèiem quan us la vam presentar, desvirtualitzar una mica tot això dels sortejos i fer que la gent s'impliqui, hagi de trucar, hagi de felicitar els veïns, doncs creiem que és una campanya molt bonica, doncs, perquè sentim la veu dels nostres veïns.
0: I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses a una quinzena de comarques. Atenció, sobretot al nord de Catalunya, però també totes les comarques del centre de Catalunya, també les de Lleida, però en el cas del Maresme també estem en un perill moderat. Poden tornar a sovintejar algunes tempestes que poden tornar a afectar la línia de la costa. Ara volem, Jordi, que ens ampliïs aquesta informació del temps. Què ens espera aquests propers dies i també aquestes properes hores?
8: Nuvolades cap al nord peninsular, però sobretot al quadrant nord-est. Això seria a l'interior de València, Aragó, Navarra, Pirineu, Prepirineu, també zones interiors de Catalunya, i començaran a sorgir doncs, primers ruixats i primeres tempestes. El màxim serà, l'esperem, cap a l'interior. Poden afectar zones costaneres? Sí, perquè les nuvolades, els ruixals, tempestes poden sorgir fins i tot de dintre mar, poden resseguir la costa catalana. Algunes tempestes que estiguin cap a la Catalunya central poden desviar i avançar cap al prelitoral i avançar cap a la costa central catalana i fins i tot Costa Brava. La formació de tempestes, pràcticament en qüestió de mitja hora o una hora, es pot formar una tempesta de 10 o 12 quilòmetres d'alçada i donar el xafa. I a més, el més advers que s'ha de seguir això amb atenció és que aquestes tempestes poden portar associat tot tipus de temps sever. Poden portar, doncs, calamar-se pedra, la pedra pot superar els 3-4 centímetres, fortes ratxes de vent, xàfecs intensos i abundant activitat elèctrica. Tot plegat, amb temperatures sense gaires canvis aquí a la costa, màximes, doncs, 28 graus, certa sensació de xafogor, amb vents en conjunt fluixos. La mar en conjunt estarà tranquil·la. Bé, de cara demà dimarts se'n retira aquesta inestabilitat i torna l'estabilitat. I això què vol dir? Doncs demà que en principi tinguem un dia de sol, com si no hagués passat res, i els vents de Garbí que es poden reforçar una mica. Aquí a la costa central catalana, doncs el vent de Garbí es deixarà sentir i algun cop podrà superar doncs, els 40 km per hora. Sobretot a la costa del Maresme, la mar es pot agitar amb aquest vent reforçat de Garbí. I bé, de cara a dimecres, dijous, divendres, creiem que s'ha d'aguantar sense precipitacions aquí a l'Alt Maresme. Amb el mapes en mà, sembla que ens estalvaria la festa major aquesta setmana, i si tret d'avui dilluns, que sí que avui pot haver algun ruixat.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs estarem atents al temps d'aquests propers dies. Ens anirem centrant sobretot en la festa major. És a final de setmana, encara falten alguns dies. Ho anirem seguint de ben a prop. Doncs així acabem. Tota la informació a cada hora en punt a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la brigada municipal fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació de l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no fan hores extres. De la seva banda, recordem que el govern municipal ha expressat en comunicats recents que respecta els motius de la vaga, però diu també que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla, que inclou increments i també altres millores per tots els treballadors i també una proposta d'acord laboral del 2027 fins al 2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C-32 fins a Lloret de Mar. Ha criticat la decisió de la Generalitat d'impulsar aquest nou estudi informatiu per ampliar l'autopista. Un multireincident agredeix un home de 74 anys a Calella. Li ha trencat el nas i, a més, dues costelles. Tot plegat va passar a Calella. Segons ha explicat la família de la víctima a Ràdio Calella, l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local i Mossos d'Esquadra perquè acumula diversos incidents. Tot plegat va passar quan la víctima, que sembla que és veí de Poblenou, es dirigia a casa seva. Va decidir seure's en un banc i allà va rebre aquesta agressió d'aquesta persona. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar aquesta agressió i ara s'ha fet denúncia. Mentrestant, s'ha detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. Així ho ha fet saber la policia local de Malgrat. S'ha comprovat que havia forçat el calaix d'un escriptori per robar 200 euros i també un telèfon mòbil. I mentrestant, Lloret de Mar ha multat una vintena de comerços per incomplir la normativa d'exposició de productes. Les sancions responen a diferents incompliments de diversos tipus de negocis. Tornant a Pineda, avui destaquem la Tribala, que celebra els seus 40 anys. Ho ha fet, doncs, mantenint viu l'esperit del Carnaval a Pineda i amb una exposició que podeu veure al pati de Can Comas. La presidenta de la comparsa, la Patrícia, ha explicat que l'exposició mostra l'evolució d'aquesta entitat des dels seus inicis. Ha explicat justament que el nom es deu a que els pioners van ser veïns de la Tribala i també hem parlat amb ells. Podeu escoltar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. I el Barça s'ha proclamat campió de l'Aqua Hotel Cup disputada el cap de setmana a Pineda. S'ha imposat en un torneig que ha reunit els millors equips del futbol base estatal. La competició s'ha fet, com diem, a Pineda i ha aplegat a bons equips com el Barça, el Betis, també l'Aqua Hotel, però també el Girona o el Cornellà, entre d'altres. Com diem, el Barça s'ha emportat la Copa. La promoció 2x1 de les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres. Es farà, com diem, dimecres i permetrà a les famílies de gaudir de la fira a un preu molt més assequible. I Pineda es prepara també per tres grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es fa una vegada més a Can Xauvet. Mireia Van Riet és la guanyadora de la Mega Panera de la Festa Major. Avui gent de Pineda i

Ràdio Pineda, hem fet aquesta rifa d'aquest sorteig en directe, una panera valorada en 3.000 euros. Doncs bé, la guanyadora ha estat la pinedenca Mireia Van Riet Miranda. Va enviar un missatge a Ràdio Pineda. Avui, doncs, podeu veure també aquesta notícia a radiopineda.cat. I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a diverses comarques catalanes. I en el cas del Maresme, hi ha també un risc moderat justament d'aquestes pluges que poden tornar a sovintejar aquestes properes hores. Es demana molta atenció. Unes nuvolades que han d'anar guanyant terreny, donar, com diem, ruixats o tempestes, tempestes que poden tornar a afectar la zona costanera. I, en canvi, demà dimarts es retira la inestabilitat. Sembla que ens esperen bons dies durant aquesta darrera setmana d'agost, la setmana de la Festa Major de Pineda. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Pineda mantenen la convocatòria de vaga, segons van decidir en Assemblea de Treballadors. Recordem que la mesura s'allargarà fins al dimecres i durant els dies de Festa Major han anunciat que no faran hores extres. Això coincidirà amb la Festa Major. L'Ajuntament defensa que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou també algunes millores retributives. També assegura haver plantejat una proposta d'acord laboral pel període 2027-2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret. Asseguren que aquests nous projectes serviran per trinxar el territori. Entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori han mostrat així el seu rebuig a aquestes iniciatives de la Generalitat. La promoció 2x1 a les atraccions de la Fira es farà aquest proper dimecres, 26 d'agost. Es farà, com diem, aquest proper dimecres, permetrà a les famílies gaudir de la Festa Major i de la Fira a un preu més assequible. La comparsa La Tribala celebra els seus 40 anys d'història i ho fa amb una exposició a Can Comas. La podeu visitar a l'aparador. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una molt emblemàtica del carnaval pinedenc. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es faran a l'esplanada de l'aparcament de Can Xovet. Destaquen les actuacions de 31 FAM, però també Jorge Peñafiel, també les Caipirinhas, la senyora Rauxa o també Toni Aguilar i la banda Neon, entre d'altres. També actuarà DJ Trapella. Recordem també que s'habilita un servei de bus entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i Can Xauvet. I el Barça s'ha emportat la Quautel Cup, que ha portat el millor futbol base a Pineda aquest cap de setmana. Com diem, el Barça va guanyar el Betis per 3-1. I, per tant, les tres primeres posicions van quedar justament pel Barça, pel Betis i per la Quautel, que va aconseguir ser tercer en aquesta competició. Temps variable avui dilluns, amb risc de pluges que poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a l'interior, però també a les zones costaneres. En canvi, a partir de demà dimarts, se'n retira la inestabilitat i s'imposarà el bon temps. Sembla que el bon temps es pot allargar tota la setmana. És tot, més informació d'aquí una hora.

Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Són les 4. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la brigada municipal fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació de l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no fan hores extres. De la seva banda, recordem que el govern municipal ha expressat en comunicats recents que respecta als motius de la vaga, però diu també que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla, que inclou increments i també altres millores per tots els treballadors i també una proposta d'acord laboral del 2027 fins al 2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C-32 fins a Lloret de Mar. Ha criticat la decisió de la Generalitat d'impulsar aquest nou estudi informatiu per ampliar l'autopista. Un multireincident agredeix un home de 74 anys a Calella. Li ha trencat el nas i, a més, dues costelles. Tot plegat va passar a Calella. Segons ha explicat la família de la víctima a Ràdio Calella, l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local i Mossos d'Esquadra perquè acumula diversos incidents. Tot plegat va passar quan la víctima, que sembla que és veí de Poblenou, es dirigia a casa seva. Va decidir seure's en un banc i allà va rebre aquesta agressió d'aquesta persona. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar aquesta agressió i ara s'ha fet denúncia. Mentrestant, s'ha detingut un menor per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. Així ho ha fet saber la policia local de Malgrat. S'ha comprovat que havia forçat el calaix d'un escriptori per robar 200 euros i també un telèfon mòbil. I mentrestant, Lloret de Mar ha multat una vintena de comerços per incomplir la normativa d'exposició de productes. Les sancions responen a diferents incompliments de diversos tipus de negocis. Tornant a Pineda, avui destaquem la Tribala, que celebra els seus 40 anys. Ho ha fet, doncs, mantenint viu l'esperit del Carnaval a Pineda i amb una exposició que podeu veure al pati de Can Comas. La presidenta de la comparsa, la Patrícia, ha explicat que l'exposició mostra l'evolució d'aquesta entitat des dels seus inicis. Ha explicat justament que el nom es deu a que els pioners van ser veïns de la Tribala i també hem parlat amb ells. Podeu escoltar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. I el Barça s'ha proclamat campió de l'Aqua Hotel Cup disputada el cap de setmana a Pineda. S'ha imposat en un torneig que ha reunit els millors equips del futbol base estatal. La competició s'ha fet, com diem, a Pineda i ha aplegat a bons equips com el Barça, el Betis, també l'Aqua Hotel, però també el Girona o el Cornellà, entre d'altres. Com diem, el Barça s'ha emportat la Copa. La promoció 2x1 de les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres. Es farà, com diem, dimecres i permetrà a les famílies de gaudir de la fira a un preu molt més assequible. I Pineda es prepara també per tres grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es fa una vegada més a Can Xauvet. Mireia Van Riet és la guanyadora de la Mega Panera de la Festa Major. Avui, gent de Pineda i Ràdio Pineda, hem fet aquesta rifa d'aquest sorteig en directe, una panera valorada en 3.000 euros. Doncs bé, la guanyadora ha estat la pinedenca Mireia Van Riet Miranda. Va enviar un missatge a Ràdio Pineda. Avui, doncs, podeu veure també aquesta notícia a radiopineda.cat. I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a diverses comarques catalanes. I en el cas del Maresme, hi ha també un risc moderat justament d'aquestes pluges que poden tornar a sovintejar aquestes properes hores. Es demana molta atenció. Unes nuvolades que han d'anar guanyant terreny, donar, com diem, ruixats o tempestes, tempestes que poden tornar a afectar la zona costanera. I, en canvi, demà dimarts es retira la inestabilitat. Sembla que ens esperen bons dies durant aquesta darrera setmana d'agost, la setmana de la Festa Major de Pineda. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

104.6 FM. Comfortable as I

0: la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida. Radio.

l'Assemblea de Treballadors. Recordem que la mesura s'allargarà fins al dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no faran hores extres. Això coincidirà amb la festa major. L'Ajuntament defensa que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou també algunes millores retributives. També assegura haver plantejat una proposta d'acord laboral pel període 2027-2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret. Asseguren que aquests nous projectes doncs serviran per trinxar el territori. Entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori han mostrat així el seu rebuig a aquestes iniciatives de la Generalitat. La promoció 2x1 a les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres, 26 d'agost. Es farà, com diem, aquest proper dimecres, permetrà a les famílies gaudir de la festa major i de la fira a un preu més assequible. La comparsa La Tribala celebra els seus 40 anys d'història i ho fa amb una exposició a Can Comas. La podeu visitar a l'aparador. La mostra repassa 4 dècades d'història d'aquesta entitat, una molt emblemàtica del carnaval pinedenc. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es faran a l'esplanada de l'aparcament de Can Xovet. Destaquen les actuacions de 31 FAM, però també Jorge Peñafiel, també les Caipirinhas, la senyora Rauxa o també Toni Aguilar i la banda Neon, entre d'altres. També actuarà DJ Trapella. Recordem també que s'habilita un servei de bus entre la plaça del Carme, la plaça de les Mèlies i Can Xauvet. I el Barça s'ha emportat la Quautel Cup, que ha portat el millor futbol base a Pineda aquest cap de setmana. Com diem, el Barça va guanyar el Betis per 3-1. I, per tant, les tres primeres posicions van quedar justament pel Barça, pel Betis i per la Quautel, que va aconseguir ser tercer en aquesta competició. Temps variable avui dilluns, amb risc de pluges que poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de Catalunya, sobretot a l'interior, però també a les zones costaneres. En canvi, a partir de demà dimarts, se'n retira la inestabilitat i s'imposarà el bon temps. Sembla que el bon temps es pot allargar tota la setmana. És tot, més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Changi ga jwanen nendom game. Nendom

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the...

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

Preservem el Maresme no vol sentir a parlar de l'ampliació de la C-32 fins a Lloret de Mar. L'oposició als nous projectes del nord del Maresme torna a guanyar força. Entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori mostren el seu rebuig a aquestes iniciatives. Preservem el Maresme critica la decisió de la Generalitat d'impulsar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per connectar el Maresme amb la selva. Ens recorden que els tribunals ja van aturar anteriorment aquests projectes de perllongació de la C-32 de Blanes i fins a Lloret de Mar. Ara lamenta que la proposta torni a estar damunt de la taula. A més, les entitats alerten que aquests nous accessos previstos a la C-32, per exemple, a Calella, o l'ampliació del Dapin,

0: Des d'avui fins dimecres, la Brigada Municipal de Pineda fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament han mantingut aquesta convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no faran hores extres. Tot això, com diem, coincidirà amb aquesta setmana de la festa major. Recordem que els treballadors de la brigada demanen una sèrie de millores laborals o salarials i l'equip de govern diu que no vol negociar amb una vaga en marxa. També defensa que ha fet propostes de millora que vol negociar, però sense aquesta pressió. Per cert que avui, membres de la brigada municipal han fet un acte de protesta amb una manifestació per alguns carrers del centre de Pineda. Els representants dels treballadors diuen que volen que es respecti el dret a vaga i, malgrat això, han assegurat que no volen perjudicar la ciutadania i han demanat comprensió als veïns. De la seva banda, el govern municipal, recordem que ha expressat en comunicats recents que respecta la vaga, però diuen també que han presentat una proposta pel conjunt de la plantilla que inclou algunes millores. També una proposta d'acord entre 2027 i 2032 que conté fins a una quinzena de millores, com diem, per tota la plantilla. Partits de l'oposició han expressat també a les xarxes socials desig que les negociacions puguin tirar endavant i permetin, diuen, trobar una solució a aquest conflicte que s'ha generat, com diem, a Pineda. Passem a altres qüestions. Un multireincident ha agredit un home de 74 anys a Calilla. Li ha trencat el nas i també dues costelles. Un home de 74 anys va ser agredit concretament el 6 d'agost, ara s'ha fet públic, a primera hora del matí. Segons s'ha sabut, la família de la víctima ha explicat a Ràdio Calella que l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local de Calella i també els Mossos d'Esquadra. Tot plegat va passar al matí quan es dirigia cap a casa del seu fill. Va asseure's en un banc per fer temps i, segons ha explicat, de manera sobtada, l'agressor se li va tirar a sobre i va començar a colpejar-lo. En aquest moment, doncs, va patir aquesta agressió. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar l'agressió i ara s'ha fet denúncia a la policia. Com diem, el perjudicat, un home de 74 anys, que ha patit, doncs, diverses fissures i, segons publica avui Ràdio Calella, l'agressor seria una persona multireincident conegut per la policia, que té 40 anys. També de l'àmbit de successos destaquem que s'ha detingut un menor d'edat per robar en una oficina d'un hotel de Malgrat de Mar. Així ho ha fet saber avui la policia local de Malgrat de Mar. Els agents han explicat que han robat aquesta persona 200 euros i un telèfon mòbil de la recepcionista. Com diem, la policia local va localitzar aquest grup de 6 joves, tots ells menors d'edat, que havien entrat a robar a l'hotel. I van trobar la cartera i també el mòbil que havia robat. A més, un dels menors va ser detingut, l'altre va ser identificat per ser presumpte coautor d'aquests fets. I a més, els ha denunciat perquè al damunt hi portaven drogues. Segons l'Ajuntament, tots aquests menors identificats són de la població de Ripollet. I mentrestant, Lloret de Mar ha multat fins a una vintena de comerços per incomplir la normativa d'exposició de productes. Aquestes sancions responen a diferents incompliments, entre els quals exposició d'articles amb missatges considerats com a ofensius o col·locar productes fora dels límits autoritzats. Bé, tornem a casa nostra, parlem de la Tribala, que ha celebrat 40 anys mantenint l'esperit del Carnaval a Pineda. La presidenta de l'entitat, la Patrícia, ha explicat que l'exposició que es pot veure a l'aparador de Can Comas és l'evolució de l'entitat des de l'any 1986 fins a l'actualitat. Ha explicat que hi ha molts elements significatius i és una exposició molt curiosa la que podeu veure aquests dies a Pineda.
1: Sí que és veritat que no hem pogut posar totes les disfresses perquè no, per espai doncs, no hi cabien, però cadascuna té un element. Si no és la disfressa completa, doncs una fotografia o un element de la carrossa o de la disfressa. Sí, l'evolució es veu molt. De fet, des del primer any, no, del 1986, que començava, en el que tu dius, doncs una colla de veïns, amics del carrer Tribala, ara que som tots una colla ben grossa i hi ha gent que és de Pineda, com de Palafolls, de Calella.
0: Doncs durant aquests 40 anys han mantingut la seva forma de treballar i de viure el Carnaval.

0: freses i carrosses que fan íntegrament les persones d'aquesta entitat. Hem parlat també amb alguns fundadors. Podeu escoltar avui l'entrevista a radiopineda.cat. Han recordat doncs les seves llargues nits cosint disfresses, buscant material a Barcelona i buscant doncs allà on podien els locals per emmagatzemar tot el material.
1: Una activitat de festa major al carrer. Tot diguem que la majoria de gent de la Tribala i que tot l'ú de la festa major. I llavors Carnaval va venir a darrere d'això. I de mica en mica, llavors sí que s'ha anat complicant la cosa, que si sí, oh, hem de fer més...
2: Gent que no era de la comparsa i anava a cosir.
1: Era la família d'algú que es va...
3: Sí, no? I tant, i tant. De tallar, d'emprovar, de fer barrets, de donar coses a fer...
0: Actualment tota una referència en el món del carnaval i l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha destacat la història de la Tribala.
4: Des del primer traje, que devia tenir la seva dificultat, no? Fins al d'aquest any, doncs podem veure també aquesta evolució, no? A nivell també tecnològic, de nous teixits, de noves maneres, no? I bé, doncs una celebració que compartim amb tota la comparsa i torno a insistir que no us ho podeu perdre, que val molt la pena, que bé, aquí a la parada de Can Comas doncs acull aquesta exposició i que és molt recomanable.
0: Doncs ja ho sabeu, és de fet el primer acte de Festa Major de Pineda. I avui també parlem del Barça, que s'ha proclamat campió de l'Aqua Hotel Cup de Pineda. Aquest cap de setmana s'ha imposat al Betis. La competició ha convertit Pineda en l'epicentre del futbol formatiu durant 3 dies. I el Barça ha acabat alçant aquest trofeu. Al segon lloc, el Betis i l'equip anfitrió, l'Aqua Hotel, ha completat una destacada participació, perquè han sigut tercers. La classificació, per tant, ha acabat d'aquesta manera. El Barça primer, guanyador de la Copa, seguit del Betis, l'Aqua Hotel, l'Atlètic Club, que ha acabat quart, el Villarreal, el Cornellà, el Girona i el Damm. L'Aqua Hotel Futbol Club ha tornat a consolidar-se com una de les cites de referència del futbol base. Ha reunit a Pineda joves talents de clubs històrics que han pogut fer doncs aquesta competició. Ha tingut també molt d'èxit. Molt d'èxit de públic, igual que l'èxit de públic que tindrà la promoció 2x1 de les atraccions de la fira que es farà aquest proper dimecres. Recordem que s'ha parlat també doncs, d'aquest preu més assequible aquest dimecres i també hi haurà fira inclusiva, sense estímuls sonors ni visuals pensades especialment per a persones amb sensibilitat sensorial. Es faran aquest dissabte i també el 26 d'agost doncs, a la tarda. Mentrestant, Pineda es prepara per 3 grans nits de concerts i DJs de la Festa Jove. Es farà a Can Chauvet. La programació començarà el dijous 27 d'agost amb l'actuació de 31 FAM i també Jorge Peña Fiel, però hi haurà altres actuacions durant durant la Festa Major, com ara les Caipirinhas, la senyora Rauxa, també Toni Aguilar, la Banda Neon i DJ Trapella. Aquests dies us en parlarem, lògicament, a Ràdio Pineda. I avui també us expliquem que gent de Pineda i Ràdio Pineda ha fet aquest matí el sorteig en directe de la mega panera de la Festa Major. Recordem, valorada en 3.000 euros. La guanyadora ha estat la pinerenca Mireia Van Riet Miranda, que va enviar un missatge a Ràdio Pineda.
5: Hola, bon dia, moltíssimes gràcies. Molt bé, molt contenta. No m'ho esperava gens, però ho gaudiré moltíssim, segur. Segur que m'encantarà tot el que hi hagi. Superguai, moltíssimes gràcies.
0: La Eva Rite és la dinamitzadora de gent de Pineda i ha fet una valoració positiva d'aquesta campanya.
6: La valoració és meravellosa, no? Perquè al final, doncs, una mica el que dèiem quan us la vam presentar, desvirtualitzar una mica tot això dels sortejos i fer que la gent s'impliqui, hagi de trucar, hagi de felicitar els veïns, doncs creiem que és una campanya molt bonica, doncs, perquè sentim la veu dels nostres veïns.
0: I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses a una quinzena de comarques. Atenció, sobretot al nord de Catalunya, però també totes les comarques del centre de Catalunya, també les de Lleida, però en el cas del Maresme també estem en un perill moderat. Poden tornar a sovintejar algunes tempestes que poden tornar a afectar la línia de la costa. Ara volem, Jordi, que ens ampliïs aquesta informació del temps. Què ens espera aquests propers dies i també aquestes properes hores?
7: Nuvolades cap al nord peninsular, però sobretot al quadrant nord-est, això seria a l'interior de València, Aragó, Navarra, Pirineu, Prepirineu, també zones interiors de Catalunya, i començaran a sorgir doncs, primers ruixats i primeres tempestes. El màxim serà l'esperem cap a l'interior. Poden afectar zones costaneres? Sí, perquè les nuvolades, els ruixals tempestes, poden sorgir fins i tot de dintre mar, poden resseguir la costa catalana, algunes tempestes que estiguin cap a la Catalunya central poden desviar i avançar cap al prelitoral i avançar cap a la costa central catalana i fins i tot Costa Brava. La formació de tempestes, pràcticament en qüestió de mitja hora o una hora, es pot formar una tempesta de 10 o 12 quilòmetres d'alçada i donar el xafa, i a més, el més advers que s'ha de seguir, això amb atenció, és que aquestes tempestes poden portar associat tot tipus de temps sever. Poden portar, doncs, calamar-se pedra, la pedra pot superar els 3-4 centímetres, fortes ratxes de vent, xàfecs intensos i abundant activitat elèctrica. Tot plegat, amb temperatures sense gaires canvis aquí a la costa, màximes, doncs, 28 graus, certa sensació de xafogor, amb vents en conjunt fluixos. La mar en conjunt estarà tranquil·la. Bé, de cara demà dimarts se'n retira aquesta inestabilitat i torna l'estabilitat. I això què vol dir? Doncs demà que en principi tinguem un dia de sol, com si no hagués passat res, i els vents de Garbí que es poden reforçar una mica. Aquí a la costa central catalana, doncs el vent de Garbí es deixarà sentir i algun cop podrà superar, doncs, els 40 km per hora. Sobretot a la costa del Maresme, la mar es pot agitar amb aquest vent reforçat de Garbí. I bé, de cara a dimecres, dijous, divendres, creiem que s'ha d'aguantar sense precipitacions aquí a l'Alt Maresme. Amb el mapes en mà, sembla que ens estalvaria la festa major aquesta setmana, i si tret d'avui dilluns, que sí que avui pot haver algun ruixat.
0: Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs estarem atents al temps d'aquests propers dies. Ens anirem centrant sobretot en la festa major. És a final de setmana, encara falten alguns dies, ho anirem seguint de ben a prop. Doncs així acabem. Tota la informació a cada hora en punt a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 8. Notícies.
1: Des d'avui i fins dimecres, la brigada municipal fa vaga. Les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament mantenen la convocatòria de vaga. Com diem, la mesura s'allarga fins dimecres i durant els dies de festa major han anunciat que no fan hores extres. De la seva banda, recordem que el govern municipal ha expressat en comunicats recents que respecta als motius de la vaga, però diu també que ha presentat una proposta pel conjunt de la plantilla, que inclou increments i també altres millores per a tots els treballadors i també una proposta d'acord laboral del 2027 fins al 2032. Preservem el Maresme no vol ampliació de la C32 fins a Lloret de Mar. Ha criticat la decisió de la Generalitat d'impulsar aquest nou estudi informatiu per ampliar l'autopista. Un multireincident agredeix un home de 74 anys a Calella. Li ha trencat el nas i, a més, dues costelles. Tot plegat va passar a Calella. Segons ha explicat la família de la víctima a Ràdio Calella, l'agressor és un home de 40 anys, conegut per la policia local i Mossos d'Esquadra perquè acumula diversos incidents. Tot plegat va passar quan la víctima, que sembla que és veí de Poblenou, es dirigia a casa seva. Va decidir seure's en un banc i allà va rebre aquesta agressió d'aquesta persona. Dues noies que passaven per la plaça van presenciar aquesta agressió i ara s'ha fet denúncia.

Pineda, avui destaquem la Tribala, que celebra els seus 40 anys. Ho ha fet, doncs, mantenint viu l'esperit del Carnaval a Pineda i amb una exposició que podeu veure al pati de Can Comas. La presidenta de la comparsa, la Patrícia, ha explicat que l'exposició mostra l'evolució d'aquesta entitat des dels seus inicis. Ha explicat justament que el nom es deu a que els pioners van ser veïns de la Tribala i també hem parlat amb ells. Podeu escoltar l'entrevista íntegra a radiopineda.cat. I el Barça s'ha proclamat campió de l'Aqua Hotel Cup disputada el cap de setmana a Pineda. S'ha imposat en un torneig que ha reunit els millors equips del futbol base estatal. La competició s'ha fet, com diem, a Pineda i ha aplegat a bons equips com el Barça, el Betis, també l'Aqua Hotel, però també el Girona o el Cornellà, entre d'altres. Com diem, el Barça s'ha emportat la Copa. La promoció 2x1 de les atraccions de la fira es farà aquest proper dimecres. Es farà, com diem, dimecres i permetrà a les famílies de gaudir de la fira a un preu molt més assequible. I Pineda es prepara també per 3 grans nits de concerts i DJs a la Festa Jove. Es farà els dies 27, 28 i 29 d'agost. Es fa una vegada més a Can Xauvet. Mireia Van Riet és la guanyadora de la Mega Panera de la Festa Major. Avui, gent de Pineda i Ràdio Pineda, hem fet aquesta rifa d'aquest sorteig en directe, una panera valorada en 3.000 euros. Doncs bé, la guanyadora ha estat la pinedenca Mireia Van Riet Miranda. Va enviar un missatge a Ràdio Pineda. Avui, doncs, podeu veure també aquesta notícia a radiopineda.cat. I s'amplia l'alerta del pla Inuncat per pluges que poden ser intenses a diverses comarques catalanes. I en el cas del Maresme, hi ha també un risc moderat justament d'aquestes pluges que poden tornar a sovintejar aquestes properes hores. Es demana molta atenció. Unes nuvolades que han d'anar guanyant terreny, donar, com diem, ruixats o tempestes, tempestes que poden tornar a afectar la zona costanera. I, en canvi, demà dimarts es retira la inestabilitat. Sembla que ens esperen bons dies durant aquesta darrera setmana d'agost, la setmana de la Festa Major de Pineda. Doncs així acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: talk about.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.